0: Pero la queda que no queremos hacer. Sahir, els mubes. Els muhaira. Els mahrs.
1: Qatlik shahr sayy. Qab mughinyeh.